João Gilberto nasquèt en 1931 dins l'estat de Bahia e morriguèt en 2019 a Rio de Janeiro. En 1959 se fa conèixer a Brasil amb la cançó Chego de Saudade, que escutarem en fin d'emissió. En 1964 és reconegut internacionalment amb son interpretació de Garota de Ipanema, acompanyat per Stanguets.

Elsa Suárez és una cantaire brasilenca de samba. Nasquet en 1930 dins una favela de Rio de Janeiro, fuguet esposo del gran jugaire de futbol Garrincha e muriguet en 2022.

Bolasset era un guitarrista brasilien que jugava de jazz, accompagnat d'un temps, lo Dizzy Gillespie. L'escutant així interpretà Flume de Genie, ah non, perdon, Rio de Janeiro.